terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renaixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrada els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, una llum d'argamassa, l'argila rosa, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'ol i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malagueñes, vinc de l'u de hielo, tabals a l'albada, el cordel, botifarra, i soc flama, i soc aigua, element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la pàrrega.

llegate lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el mansura d'arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vint de la saviesa de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vint de l'amor, l'exili i la pena, els camps d'extermini, les fosses de paterna, les mestres d'escola que mai claudicaren el fusell de la pastora.